0: roba.
1: Sembla que això és que roba l'hi tenia feu. Anna. Sembla que això és que roba l'hi tenia feu.
0: She did his sorrow, turn for
1: other than what they start. Sembra que això és que
0: roba l'intenció. Sembra que això és que roba l'intenció.